Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.

0: A Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, als 30. Oktober, oz e im bien di demara a treinaga vos kalenders. Dati forsens tiem vos es reches, ke festivesche oz anniversari. Nus vein toc ne kau ine gratulzium, ke nus vein sroniu en schrete ko per Patrizia ke Matthias de Lax, kasche oz festival als si son tavel anniversari. Je vigel tot el bien si anniversari a buna sanedat. Chica gratulau cun tgei gevischs musicals, jetz udinus lu elas gratulaziuns pitart nevenda mesa lina. Scha e vus en conoscisens chica anniversari? Scha lu?
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Gelu vesos la cajun de telefonar a gratular a regalar la cupina. No l'occien ven vence cun 30, no l'occien ven vence cun 30 la nombra co el studio per regalar insieme cu mai oz la cupina del 30 d'octobre s'allegra de fa insieme cu vusin plagedens ci.

Üna polka schwelta sunide della Rümli Gang. 7000 Rinder per gratulier al Gian Ries Czarner. Dat al venia el festatge il 32esivel anniversari.